0: vamos a ir terminando esta edición de Hoy por Hoy. Para ti que mañana, bien prontito, volverás al hospital para esta engorrosa rehabilitación que tienes que hacer cada día. Para ti y para todos los demás. Mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Alcoy, Cadena SER.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 28 grados centígrados.
2: Hoy por Hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
4: Molt bon dia, com estan? Dilluns 27 de juliol, punt de partida del nostre programa, que ens conduirà fins a les 2 del migdia amb molts diàlegs radiofònics. Una sintonia que inclourà l'entrevista a Carlos Pastor, serà entrevistat per Lucía Gadea, ell és portaveu del Partit Popular a Alcoi i també diputat provincial. Escoltarem una nova història d'ací, avui ens visitarà el climatòleg Enrique Moltó. Com saben, també a la una del migdia connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER que els contaran l'última hora com va l'evolució. Sobretot, ja ho estan escoltant, estem molt pendents d'aquesta situació dels diferents incendis que hi ha al país, a Espanya, però també, més concretament, els que passen així a la província de Castelló. I rere aquest temps d'informació estarà el nostre company Ismael Mayor amb SER Deportivos i també l'actualitat en el món de l'esport d'ací d'Alcoi i la comarca. I avui també tindrem a Fina en les cartes del tarot, però l'edició d'avui també serà atesa per telèfon. Ella estarà per una línia i vostès podran cridar per l'altra per fer-li eixa pregunta que vulguem fer-li. Aprofitem per recordar que avui és l'última edició de l'Hoy por Hoy de la temporada en horari normal, perquè a partir de la setmana que ve serà versió ja d'estiu de l'Hoy por Hoy. El divendres es contarem com serà la dinàmica, però ja els avancem que avui serà l'última sessió de les cartes del tarot en fina d'aquesta temporada. Així que si volen fer-li una pregunta, aprofiten avui per cridar al número de telèfon que els indicarem quan s'inicia la secció. Com també serà l'últim Suya és la ràdio de la temporada. Eix espai que aquesta casa els posa a l'abast de vostès, dels oients, perquè puguen fer eixos missatges de crítica, de suggeriment, de felicitació del que consideren. Podran fer-ho en directe. Quan s'inicia la secció els tornarem a indicar el número de telèfon al que poden cridar. O també emetrem els missatges que s'enregistren tant al contestador de Radio Alcoi com a nota de veu del WhatsApp. Així que aprofita aquest moment per recordar el número de telèfon del contestador de Radio Alcoi. És el 96 652 62 77. Fins a la una del migdia poden cridar i deixar ahir el missatge enregistrat. Com també poden enviar una nota de veu al WhatsApp 655 995 795. Recordem, serà l'últim Suya és la ràdio de la temporada, així que si volen aprofitar i llançar el missatge, ahí estarem. I amb aquest espai dedicat als oients arribarem a les 2 del migdia d'avui. Gràcies, un dia més, per estar a l'altra part de la ràdio, per sintonitzar el 1485 de la una mitja, 100.8 de la freqüència modulada o si ens escolten a la ràdio online. Gràcies per elegir-nos, per ser la seva banda sonora en allò que hi estiguen fent ara. Si estan treballant, si estan a casa, a la piscina, si estan de vacances, si estan a l'hospital, siga on siga, gràcies per elegir-nos. Estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.

0: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
1: Enrique Moltó, vocal del CAEA, a més historiador, també home del temps de Ràdio Alcoi, benvingut ací, a la seva casa.
2: Hola, què tal, com esteu?
1: Bueno, si li dic a Enrique Moltó serendipitàcia, ell és un home de ciència, Enrique Moltó és un home de ciència, no? I sabem que són esos descobriments que fan els científics, però per casualitat.
2: Sí, al final vas filant coses i resulta que al parlar amb altra gent, que així és com s'investiguen les coses i a vegades un poc per alçar, pues, jo vaig, l'últim programa que vaig fer així, que li van dedicar a Camil Pasqual i Olzina sobre, concretament a més, una part específica que era una precipitació molt abundant que va haver en l'any 1884, o sigui, a la Serra d'Àneu. A partir d'ahí, perquè era un article que havia fet jo per al Coi Modernista sobre el clima del modernisme, molt entre cometes, pues bueno, vam estar parlant així de, bueno, i va caure 1.400 litres el 1884, i a més, els anys anteriors també molt plovedors, i l'any 1879 un any molt sec, no? I tenim ahí aquest quinteto d'anys que no sabem exactament encara, això sí que no ho hem pogut averiguar encara, on estava aquest pluviòmetre, però el que se n'ha anat són els dubtes de com és, de la precipitació, si són fiables o no. Per què? Sí. Pues perquè jo vaig penjar esta informació, com sempre fem, en altres col·legues.
1: Sense i més ambició.
2: José Ángel Núñez, que és el portaveu de Comunitat Valenciana i que a més és amic, podem dir, d'este... Inclús podria dir que d'este programa, perquè també va estar així en el programa de Ràdio Alcoi, Territori i Medi Ambient, i a més, per cert, és un admirador del fet de que puguem tindre temps per a parlar d'estes coses, i m'ho va dir sincerament, em va dir, pues mira, tengo un dato que te puede ayudar a corroborar lo que tienes de Alcoi, i és que n'hi ha una observació en Botànic de València, en Viveros, hi ha una observació molt antiga de pluviometria, que inclús abastís una bona part del segle XIX, i resulta que l'any 1884 va ser un any tremendament plovedor a València. De fet, l'any més plovedor des que n'hi ha registres a València va ser l'any 1884, que curiosament, perquè de fet va ser dels pocs anys que en València s'han superat els 1.000 litres de precipitació anual. I curiosament coincideix en l'any d'Alcoi 1.400 litres, per tant, pues, un es planteja, pues, resulta que té que ser de veres. Inclús ha trobat una referència d'un amic, Damián Candalija, que també té una estació així en Alcoi, que va enviar un article de recopilació sobre pluges molt abundants en Torre Vella l'any 1884. Per tant, pues, tot es ve a dir que això coincideix. No només això, hi ha altra cosa que coincideix encara més, que és que va aparèixer un any molt sec, que era 1.779, i resulta que ell diu que entre 1876 i 1879 va haver una sequera horrible, una de les més llargues i intenses a la Comunitat Valenciana, segons les xifres que ha pogut també recopilar ell en l'Observatori de València. Per tant, això ens ajuda a corroborar que les xifres pareixen que estan ben preses, o sigui, que siguin una relació entre un pluviòmetre que no està massa lluny, que no té el mateix clima exacte que ací, però que sí que és una referència, que és el cas de València. Per tant, bueno, pues, això anima a pensar que la cosa està ben presa, com dic.
1: Bueno, pues confirmem que aquests papers que per casualitat li arriben a Enrique Moltó sobre Camilo Pasqual, que prenia notes sobre els fenòmens meteorològics, sobretot també la pluja, i que destacava aquesta dada de 1884, de la qual...
2: Deixa, no, tot això vam parlar... Deixa revista, sí, de... Sí.

0: segle XIX.
1: Del segle XIX, de tot això vam parlar en un programa anterior en Enrique Moltó, pues es va trobar esa serendipitia que,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: comentava.
0: Sí, podem corroborar-la.
1: No, no sé si a l'alçada de la penicilina de Fleming,
0: no tant,
1: però...
0: No tant, no tant.
1: Però bueno...
0: però sí, bueno, això ens estimula a continuar investigant a veure on estaria ese famós pluviòmetre i si n'hi ha més dates, no? Perquè seria interessant de veure.
1: Bueno, pues continuarem a la recerca, no? I continuem en ese 1884, en el modernisme, perquè estem en l'època del modernisme, així en el coll, eren anys de neu. Nevava més antes que ara? Tenim aquestes referències?
0: Evidentment, les circumstàncies climàtiques globals i també les locals, és a dir, el tema del clima urbà, que no era, no neveia de calor ni res per l'estil, feien que a finals de segle XIX i principis de segle XX van haver algunes nevades destacades. N'hi ha una molt destacada, que també, tornant un poc a la serendípia famosa, resulta que on el trobes més informació de la nevada de la Puríssima de l'any 1883, nevada de la Puríssima, és habitual citar les temporals de pluja, neu, etc., amb nom del santoral, si el fiques. Era molt habitual en altres èpoques i, per tant, això vol dir que va ser més o menys al voltant del 8 de desembre, va haver una nevada molt, molt important, però curiosament, on més es parla d'aquesta nevada no és en la premsa contemporània del 1883, en el que pràcticament sí que es parla de que va nevar. Ha caído mucha ciudad en la nieve, en la, mucha nieve en la ciudad, en el diari El Serpis, concretament, de l'època, ho diu, però no l'exagera massa, no? Va parlar de que han hagut molèsties, de que després s'ha desfet i s'ha fet un fanguero tot i impressionant, però no, no n'hi ha massa referències. Curiosament, hi ha moltes més referències de la nevada de 1883 en la premsa quan parla de la nevada de 1926, no? Perquè ahí sí que parla, pues, literalment, de que va nevar molt més que en 1926. Curiosament, perquè el veges, perquè el dones compte, en tot el carinyo que vos tinc a la premsa, ja la premsa de l'època, de finals, de principis de segle XX, ja exagerava, vull dir, o ja buscava, i això quan va passar abans? Pues, no, això no segur, antes no va més, vull dir, que també en aquella època...
1: El clickbait que coneixem ara...
0: Exacte, clickbait, ja, però d'altra forma, ja estava a principis de segle XX.
1: No han inventat res, no?
0: No han inventat res. I és curiós, no?, ixa... De fet, hi ha una frase molt divertida, perquè diu que va nevar tant, ixa nevada de la Puríssima, que diu, no se ven los sombreros de los antípodas, que és la forma que té de parlar dels que van per la acera d'enfront. Imagina tu, clar, antípoda fa referència al que va per la trasera, que diu que no es veuen els sombreros, la copa de sombreros dels que estan per la acera d'enfront de lo important que havia sigut la nevada, no? Curiós, curiós, ixa referència que n'hi ha ahí. I també en ixa nevada, en ixa premsa del 26, n'hi ha una altra referència, i diu, des d'aquí a nevada no hi ha nevat en importància, només un atisbo de nevada, diu, a l'any 1914, i parla d'una nevada de més o menys mig metro. I n'hi ha alguna referència en premsa contemporània de l'època. El més important de la nevada de 1914, i crec que alguna volta ja ho hem comentat, és que va obligar a suspendre la cavalcada de Reis, perquè va ser el 4 de gener i no va poder arribar els Reis i se any, no? Lo qual, pues, també és una cosa que quida l'atenció, pues, com a altra nevada important. Clar, i si es poden dir que són les dues grans nevades del modernisme, perquè ja vam dir així en l'altre programa, i ho recordem avui, que encara que enguany celebrem el centenari de la del 26 i que encara ens queda molt que parlar d'ella, ja veurem si tenim alguna sorpresa preparada en el que queda d'any, hem de dir que la nevada del 26 està a nivell global pràcticament fora de lo que és l'adaptació del modernisme, encara que a nivell del coll igual encara n'hi ha algunes construccions modernistes dels anys 20, en teoria estem un poc ja al límit, no?
1: Molt bé. Ja que parlava de les antípodes, se n'anem a Indonèsia, no?
0: A Indonèsia, dius. I què té que veure Indonèsia?
1: Què té que veure Indonèsia en el modernisme?
0: Pues en el modernisme no sé, però sí que té que veure amb la pluja extraordinària de 1884, segur. I a lo millor, encara que això és més difícil, perquè a més també per cert va haver alguna ploguda molt important també en el 1899, si no recordo mal. Però també pot tindre que veure inclús, encara que és més complicada buscar la relació, amb la nevada del 1883. Per què? Resulta que n'hi ha erupcions volcàniques, sobretot en la zona d'Indonèsia, són molt habituals, encara que també ha hagut alguna al Mediterrani, que el que fan és que en comptes de soltar la lava, i anar soltant lava de forma constant, i per tant pues, són les més espectaculars en teoria, hi ha altres que són més complicades en la seva influència global, i són aquelles en les quals es crea un tapó un tapó de matèria sòlida, imaginem-se que el cràter té un tapó de matèria sòlida damunt d'ell, i la lava no pot eixir, va generar una pressió enorme, i quan aconsegueix eixir el que fa és que genera una explosió brutal. Quan dic brutal vol dir que sent a milers de quilòmetres de distància. Val? I això passa molt en la zona de Krakatoa, a la zona d'Indonèsia, hi ha unes quantes illes volcàniques en les que això és relativament habitual. S'anomena erupció de tipus plinià, val? Pues que s'han dades algunes per l'època de Plinio, en l'època romana. Així la més famosa en el Mediterrani és una que es va produir, que va afectar a la zona de Corfú, però és una zona pròxima de Grècia, va haver una erupció d'aquest estil, però en aquest cas eixa és més antiga, eixa de fet està relacionada amb la famós mito de l'Atlàntida, en algun cas, quan va desaparèixer la civilització minoica, etc. Però aquestes erupcions, sobretot la del Krakatoa, 1884, té que veure, perdó, 83, en agost, el que provoca és una injecció de material sobretot pues, que ve del centre de la Terra, però és un material que es queda emmagatzemat en la estratosfera, no en la troposfera, sinó en la capa que n'hi ha per damunt. Aquest material s'extén en uns pocs mesos per tota l'estratosfera del planeta, això provoca que el Sol no pugui entrar en la seva força habitual en la Terra i provoca un refredament global que pot durar 2-3 anys, però és global. Imagina't la força que té, la quantitat de matèria que un únic volcà inserta en el sistema i provoca aquests refredaments puntuals. Clar, podem buscar, evidentment, una relació, no única, però sí una relació possible entre aquesta erupció del Krakatoa i el refredament que va suposar a partir de 1883, 84, 85 en el clima mundial, i també, a lo millor, aquest refredament podria vincular-se a l'augment de les precipitacions, sobretot en l'any 1884. Pues imagina tu, no?, d'una cosa tan llunyana podem buscar.
1: L'efecte mariposa, no?
0: L'efecte mariposa en el clima és indiscutible.
1: Allò, val? Que una papallona aleteja les ares d'una part a part del planeta pot tindre repercussió.
0: N'hi ha altres exemples més a nivell d'aquest tipus d'erupcions volcàniques. El Krakatoa ha explotat més d'una vegada, i també el Tamborà, que és un volcà que n'hi ha per allà, que ha passat més d'una vegada, i això provoca, pues, inclús, per exemple, el 1843, si no recordo mal, es parla d'un any sin verano. I el va provocar també una erupció volcànica, perquè provoca un poc aquestes reaccions en cadena. El més pròxim que tenim a nosaltres en el segle XX va ser el Pinatubo, en Filipines, que també va tenir una influència, però no tan important com estos que estem comentant.
1: Bueno, el clima en el modernisme.
0: Eso,
1: no?
0: Pues ha, si algú vol buscar-lo, si busca la revista modernista, del Coll Modernista d'enguany, que ha sigut publicada ja, que està en la web, pues ahí pot encontrar l'article complet. Inclús en mapes del temps reconstruïts del segle XIX i principis del segle XX. No? Mapes del temps com els que es consulten ara, però tirats cap darrere, tirats a principis del segle XIX, a finals del segle XIX i principis del segle XX, hi ha reconstruïts de mapes, i el mapa quadra prou amb la situació que va provocar aquesta situació. Per tant, és interessant de veure.
1: Enrique Moltó, vocal del CAEA, historiador, el nostre home del temps, interessantíssim tot el que ens conta sempre. Moltíssimes gràcies per haver passat per Històries d'Ací. Gràcies.
0: Vinga, adéu.
2: Històries d'Ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.

0: Són les 13 i 19 minuts. Aquesta sintonia, ja ho saben, obren el camí a aquesta secció de les cartes del tarot amb Fina. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maribel.
0: Què tal? Com portes aquest 27 de juliol?
1: És molta calor, però molt bé.
0: Així és. Estem a l'estiu, estem a l'estiu. És el que toca.
1: És el que toca, sí.
0: Com he dit als oients al principi del nostre programa d'avui, l'atenció que fas avui també en aquesta secció és telefònica, amb la qual cosa ja estàs preparada, no?, per atendre aquestes qüestions que puguem preguntar.
1: Sí, sí, sí, estic preparada. És que avui no estic en el coll.
0: Per això, gràcies al telèfon, podem fer aquesta connexió i podem atendre aquestes peticions que facin els oients si criden al 96 652 62 76.
1: Molt bé, carinyo.
0: Recordem que avui anem a estar uns minuts per davant encara i que és l'última edició de les cartes del tarot en fina d'aquesta temporada. Per tant, si tenen alguna consulta, aprofiten aquest moment, perquè ja fins setembre hi haurà vacances. Fina, agafem uns dies de descans, veritat?
1: Sí, sí, sí, claro. Un poquito de descanso a todos.
0: I desconnexió que fa falta. Però abans estem així en directe, si volen tocar, al 96 652 62 76 i fer aquesta pregunta en concret a les cartes del tarot en fina, que si et sembla, repetim, no ens cansarem mai de fer-ho, fina, de aquestes indicacions, no?, que han de fer preguntes, poden fer-les sobre el treball, sobre els exàmens, si encara tenen o no, sobre l'amor, la parella, sempre el que diem, la salut no, perquè per això no. Ja estan els metges, i també aquesta consulta ha de ser adreçada a una persona major d'edat. Veritat, Fina?
1: Sí. Muy bien, perfecto, sí. Y algo que les preocupe en este momento o posteriormente, no dentro de un año. Eso ya vendrá, ya tendremos tiempo de mirarlo.
0: Això aprofita també per si tenim ara oients que van fer una consulta mesos enrere i ara tinguen una bona resposta, que s'ha produït o que no, que estan esperant, també és moment perquè toquen, ens ho conten, i si volen fer una altra tirar perquè encara no us ha eixit això que volíem buscar o que estàvem preguntant, també ho podem fer, veritat?
1: Sí, claro que sí, por supuesto. Todo lo que quieran preguntarme, menos, como tú has dicho, salud y menores de 18 años.
0: Recorda el telèfon 96 652 62 76. Ahí poden cridar, estem en directe i poden formular aquesta pregunta. De moment, esta setmana fina ja sembla que anem un poc adreçant-se a agost i que és una mica ja el pas, no?, del treball a les vacances. I de moment no tenim cridades, però fem, bueno, els animem a que criden al 96 652 62 76.

És la 1:22, les darreres setmanes hem entrat en aquesta secció després del nostre company Ismael Mayor en Ser Deportivos, que com els estava explicant també abans el nostre titular d'esports, aquesta serà l'última setmana que rebrem en aquest programa la informació esportiva, després també agafem vacances i en setembre ja tornarà al seu horari habitual. Però ara estem així, en aquesta secció de Fin amb les cartes del tarot, és la 1:23, i si volem formular-li aquesta pregunta per a les cartes, és el 96 652 62 76.

0: Les 13 i 26 minuts, ens quedaran encara uns minuts per davant, però si volen fer aquesta cridada, aprofiten ara, perquè després ja anirem amb Suïes a la ràdio i ja s'acabarà el nostre programa. Fina, ens estaves contant que avui tenies energia, que estaves ahir i esperant. Jo no sé si això també afecta, per exemple, estem a l'estiu, estem més energia en l'estiu que en una altra època de l'any, o això és indiferent?
1: Depende, hay días, pero bueno, cuando somos mi hija y yo juntas, siempre hay una energía muy importante entre nosotras y que transmitimos. En este momento no está mi nieta, pero la tiene igual. Las tres transmitimos esa energía que podemos pasar, por ejemplo, si alguien está bajo de energía, pues poniendo la mano encima de la persona que está baja de energía, podemos pasarle nuestra energía sin que por ello nosotros nos quedemos sin ella.
0: Curioso.
1: También una cosa que nunca habíamos dicho.
0: Exacte. Jo vaig preguntant, Fina. Jo tinc moltes curiositats. I mentre esperem les cridades, si volen participar, recorda el telèfon 96 652 62 76. El preguntava també per lo de l'energia, perquè evidentment ara estem en una època de l'any en què hi ha més sol, no? Com més lluminositat, i això també ens pot portar a, no sé, a més alegria que en ple hivern, per exemple, no? És lo que...
1: Sí, mucha más. Y además, yo creo que el sol, esa energía que da el sol de verano, bueno, el sol de verano y de invierno, pero claro, es mucho más potente el calor del verano que da el sol que el del invierno. Pero bueno, la energía siempre está ahí, se recoge y no siempre se tiene igual, no todas las personas estamos igual todos los días, ni mucho menos. Pero bueno, sí, hoy es un día de que tengo la energía muy subida.
0: M'alegre. Jo també tinc les piles carregades, també. Comencem dilluns.
1: Sí, m'alegro mucho, Maribel. A ti se te nota, ¿eh?
0: En la veu, veritat.
1: Yo te conozco, sí. claro.
0: Així és que hi ha que afrontar esta setmana ahí en plena energia i també el estar així amb els oients en compartir el directe dona
1: sí, claro.
0: Molt de subidón, ¿eh? També ho hem de
1: sí,
0: dir.
1: Sí, mucho, claro que sí. Saber que aunque no llamen, hay alguien siempre que está escuchando, que a lo mejor no se atreve a llamar o no tiene nada importante que preguntar, pero bueno, sé que nos escuchan.
0: Són milers les persones, els que ens trien cada dia per ser la seva banda sonora, sempre ho agraïm al principi del programa, que sintonitzen el 1485 de la Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o que ens estan escoltant a través del mòbil, via online. I durant aquests dies, jo m'imagino, Fina, als oients que estan en la platja, en la piscina, alguns d'ells ja de vacances, que també està bé que desconnecten, no? que al millor no ens estiguen escoltant, però és que me'ls imagino ahir, a banda de la gent que estigarà, per exemple, a l'oficina, o treballant, o esperant el dinar, no sé, tu també
1: sí, claro.
0: Te'ls imagines així?
1: Sí, infinidad de cosas, sí. Mi hija está teletrabajando, aquí en casa está hoy, y en la cocina algún rato, claro, como todo el mundo.
0: O sí. També hi ha persones que tal vegada ara no estiga passant per un bon moment, que estiga malalta, i si li portem una mica d'energia i d'alegria, jo ja contenta.
1: Exacto. Sí, jo també.
0: Veritat? Coincidim, Fina, en aquestes coses.
1: Sí, carinyo.
0: Una i mitja, 96, 652, 62, 76, si volen fer ixa consulta. Per exemple, si tenen una relació amorosa, no tenen clar, no saben què fer, ara és moment de tocar i preguntar eixes cartes. Ara estem a finals de juliol, però tal vegada encara els quede la preparació, la defensa d'algun treball de final de grau, si estan pendents també de que s'han quedat en la llista d'espera d'alguna carrera i no volen entrar ahir o volen anar a una altra. No sé, si tenen algun examen de conduir, el que siga, podem preguntar també. Després estem preguntant, o podem preguntar també si tenen a la venda un pis, o estan buscant algun, o un local, perquè van iniciar un projecte emprenedor, un negoci. També podem preguntar-ho a les cartes del tarot amb Fina. Que tot això, Fina, tu fas la tirar, dones a seleccionar un munt
1: claro
0: o altre,
1: sí.
0: No?
1: Claro que sí, cualquier tema que les pueda preocupar, aquí estoy yo para intentar, por lo menos, ayudar un poco.
0: Així és, 96 652 62 76 és el número de telèfon al que estem ara així oberts i que estem comprovant si tenim així els tècnics també, perquè ens sembla molt estrany, no?, que portem 10 minuts d'aquesta secció i no truquen. Estem així.
1: Sí, m'imagino que s'hauran acercat els tècnics.
0: Sí, estem així a Gonzalo, estem comprovant també, perquè, clar, sabem que hi ha oients que estan interessats en participar en aquesta secció.
1: Sí.
0: Anem a veure si fem això comprovant.

0: Finans, acabem de comunicar que les línies telefòniques sembla que volen fer de vacances, ara mateixa no estan molt operatives, per tant, entenem, o no sé, suposa que hi haurà oients que estiguin cridant, però no és possible la connexió ara mateix, mentre no. Estem, no, estaven així comprovant-ho, mentre comprovem i a veure si estan a posar operatives les línies, pues nosaltres seguim així parlant fina, perquè també tenia una curiositat.
1: Claro.
0: Dèiem que estem tancant temporada. Quantes temporades estàs tu en Radio Alcoi? Des de quan estàs fent aquesta secció? Recordes?
1: He perdut la cuenta. Sí, de temporada he perdut la cuenta. I de anys també, fíjate. Mm. Perquè son muchísimos años, son, pues no sé, igual 38 años, que es mucho tiempo. Y he realizado muchísimas actividades, siempre con las cartas, en diferentes programas, siempre ahí en Radio Alcoy, Cadena Ser, como La Carta del Día en Cadena Dial, como en Ser Deportivos, haciendo una quiniela, ¿qué más? En el Hoy por Hoy.
0: También.
1: Bueno, en el Hoy por Hoy estuve, estoy y sí. Si quiere Dios estaré. Uh-huh. Y bueno, yo encantada siempre, siempre. Hace muchísimos años que cuando la Radio Alcoy Cadena Ser estaba en el Carrer La Cordeta, yo estuve muchos años ahí yendo, que lo tenía cerca de casa. Uh-huh. Y sí, estuve muchos años ahí yendo también. Y bueno, desde que está hecha ahí, pues ahí. Bueno, claro. Desde que está yo, estamos ahí.
0: Sí,
1: ahí me incluyo.
0: Sí, sí, sí, sí, formas part d'aquesta gran família des del l'any 98. Ai, sí. En aquests estudis, és a dir, són ja uns quants anys que estem...
1: Unos cuantos, sí.
0: Sí, sí,
1: sí.
0: Sí,
1: sí.
0: 28. Ahí.
1: Sí. Y siempre muy interesantes y muy a gusto y muy familiares. Y sí que he tenido suerte con los oyentes que siempre me han tratado con cariño y con respeto. Igual que yo a ellos, por supuesto. Pero que no ha habido así gente malsonante, diría uh-huh. yo, o prepotente o como algo así.
0: No.
1: No. Han sido siempre muy cariñosos sí. y muy amables.
0: Eixa estima es manifesta en les converses que tenen quan agafem els telèfons, o a la fina que el pregunten també com estàs, o el vaig cridar fa temps i ja m'ha passat això, m'ha passat allò, és a dir, confien, no?, també en això.
1: Sí, claro que sí, sí. Me gusta saberlo, tanto si sale me alegro mucho más que si no sale, pero bueno, se puede volver a mirar, porque no siempre las cosas salen a lo mejor en el plazo que más o menos yo puedo decir, porque como sabéis, las cartas no hablan de tiempo. Uh-huh. A unas personas en la misma distancia les sucede muy pronto y a otras pues tarda un poquito más, depende del camino que uno tome o de las circunstancias y del universo, depende. De muchas cosas.
0: Exacte, exacte. Sí. Per això fan, per exemple, una consulta sobre el treball un mes, el que siga, per posar un exemple, en abril, i tal vegada ja el criden a aquestes altures de l'any o al principi de la temporada que ve, indicant, mira, m'ha passat això, he trobat el treball, perquè moltes voltes sí que expresses que les cartes el diuen que és molt imminent, no? Que, per exemple, el fan moltes consultes de, van a cridament de la bolsa, d'algun servei de l'administració pública, no? I moltes voltes sí, les cartes el diuen, és imminent, van a cridar ja... O solen preguntar-te, acaba ja el contracte, en tindré un altre, i tu dius sí. I a lo millor ens han tocat després, han cridat, sí, es va produir a Xina, i sempre ho dius, no?
1: Suelen dar las gracias, sí. Es que yo se lo agradezco, claro. Siempre es muy gratificante saber que una cosa que has dicho ha salido. Tanto me gusta saberlo como si no hubiera salido y lo volveríamos a mirar.
0: Així
1: no ocorre nada.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mentre estem així, a veure si fins encara estem intentant que siga operatiu aquest moment. Si no, bueno, esperem estar també donant informació i entretenint als nostres oients sobre aquesta secció que, com diem, té molta història. Jo abans el preguntava, recordes? Finals, digues, uns 38 anys, no? Seria finals dels anys 80, principis dels 90. L'altre dia, buscant un àudio que estàvem buscant així en la fonoteca de Radio Alcoi, que és immensa, fina, ens vam anar fins a l'estiu del 2005, fins a l'agost de 2005, i buscant l'àudio eixe, apareixies també ahir en la secció que la fes els dimarts. Venies a la ràdio, sí, els dimarts.
1: Sí, sí que és veritat. Sí.
0: I em va cridar l'atenció i dic, ara els dilluns, la propera temporada però, també.
1: ¿Sabes por qué? Era los martes, pero cuando mi hija tuvo a mi nieta, a su hija, entonces me necesitaban... aquí, ella vive fuera, vive en Valencia, y entonces me necesitaban para que les ayudara con la nena, claro, los abuelos estamos para ayudar, y entonces por eso pasó el horario a ser lunes, para yo poderme venir aquí y estar toda la semana ayudándoles con la pequeñaja.
0: Mira,
1: que ahora ya no lo es tanto, claro.
0: I ara és els dilluns quan ves aquesta secció de les cartes del tarot amb Fina, que nosaltres tornarem en l'Oi per Oi. Ara ve una edició especial, estem a l'estiu, aleshores el ritme del nostre programa canviarà a principis de la setmana que ve, però a setembre de nou, sí, com el cole. Fina, tornarem.
1: Sí, volveremos. Yo voy a estar en Alcoy todavía hasta el día 8. El día 8 sí que me marcho 8 días de vacaciones para cargar un poquito las pilas.
0: Perquè
1: para descansar un poco. Ahí
0: es on anava jo, no? És important el desconnectar, veritat, perquè l'any és molt llarg i fer ixe paró, fer altres coses i després de tornar a la...
1: Es importante, ¿eh? Es importante. Aunque sea, fíjate, cualquier tema, aunque sea alguna inactividad que no hagas durante un periodo cortito de tiempo, pero al cuerpo le viene muy bien, ¿eh? Sí, sí. Ese romper con algo y hacer algo diferente, aunque sea simplemente pasear, fíjate, sí, pequeñas cosas.
0: Exacte.
1: Però va molt bé per al cuerpo i la mente, sobretot.
0: Sí. Jo, en gestos senzills, en accions i activitats senzilles ja es canvia, però jo sempre dic, a mi, en què el despertador no em toque tant de matí per anar a fer feina, ja és un gest de desconnexió important.
1: És
0: veritat. Però, clar, el despertador ara ens desperta molt matí per estar així, per donar tota la informació als matinals i després així. Aquest programa d'entreteniment de l'Oi per Oi al Coi i, clar, tenim ahí la dinàmica laboral, que encantada d'estar, i estem així tot l'equip de dilluns a divendres per als nostres oients, per portar-los tota l'actualitat i les entrevistes d'entreteniment. Demanar disculpes als nostres oients perquè les línies telefòniques ara mateixa no funcionen, i per tant no podem atendre fins a aquesta secció com caldria. Aleshores estem fent un tancament de secció de temporada una mica diferent, però això també està bé, no?
1: Circumstàncies
0: que ens porta a la vida, no?
1: Sí, són coses del directe, coses que suceden i que no ocorren nada. Com jo vull estar todavía hasta el día 8, si tienen alguna cosa que preguntarme. Últimamente estoy atendiendo telefónicamente, pero con la misma duración que si fuera una llamada presencial. O sea que me tienen ahí hasta el día 7. El 8 ja me voy.
0: Exacte, ja agafes vacances. I també, si volen, una consulta més extensa, més privada, ara sí, anem a dir el teu número de telèfon, de contacte,
1: claro,
0: perquè preguem nota i puguem fer eixa consulta.
1: Sí, sí,
0: Fina,
1: claro.
0: Jo també me'n vaig de vacances d'ací poc.
1: Que...
0: Sí.
1: Pues que te lo pases muy bien. que cambies un poco de aires, que solemos decir, y por supuesto que te relajes mucho.
0: Moltíssimes gràcies. Per això el dia que és la nostra última conversació en antena del directe en esta temporada, així que agrair-te que dilluns rere dilluns, bé presencialment o bé telefònicament, hagis estat així en aquesta temporada de l'Oi por Oi al Coll i ens retrobarem a partir de setembre. Fina.
1: Claro que sí. Vamos a seguir, si Dios quiere. Sí.
0: Una besadeta molt farta i gràcies i disculpa també les molestes a tu que has estat ahir al peu del camó telefònicament, però no ha estat possible.
1: Sí, no, tranquila, un besito a ti, a todos los componentes de Radio Alcoy y por supuesto a todos los oyentes, un besito muy fuerte.
2: Hola, soy Fina, ya sabéis que todos los lunes estoy en Radio Alcoy Cadena Ser con mis cartas del tarot atendiéndoos vuestras preocupaciones. Si queréis una consulta más amplia, más extensa conmigo, podéis llamar al número 689-665929 o mandar algún WhatsApp. Gracias.

és la ràdio, és el 96 579 85 58. Poden cridar ahir a veure si tenim sort i podem contactar amb vostès. Si no, també està l'alternativa del contestador de Ràdio Alcoi. Poden cridar al 96 652 62 77. Deixen ahir enregistrat el missatge. Tenim a l'equip de suport per a veure si entra alguna cridada per ahir. I poden fer aquest missatge de suggeriment, de queixa, de felicitació, el que consideren. Els emplacem millor a aquest contestador, 96 652 62 77.

0: coses del directe que fa que hi hagi una incidència. Ara mateixa en la línia que tenim habitualment en directe així en l'estudi central de Ràdio Alcoi. Per tant, els emplacem a que criden al 96 652 62 77, que és el número de telèfon del contestador, i poden deixar ahí gravat el missatge. També coneixen que tenim una altra via de deixar els missatges enregistrats, aquesta participació en diferit en aquesta secció, i és la nota de veu. Poden en el mòbil gravar el missatge i enviar-ho al número de WhatsApp de la ràdio, d'ací de Ràdio Alcoi, que el número de WhatsApp és el 655 995 795. És un canal que està operatiu les 24 hores del dia, 7 dies de la setmana, per tant, des de març, dimecres, dijous, inclús dimenges, o els dilluns fins a la 1 del migdia, els recomanem que deixen enregistrat el missatge. Avui, de manera excepcional, tenim obert aquest canal d'enregistrament del contestador de Ràdio Alcoi, que és el 96 652 62 77, per si volen deixar un missatge per a aquesta edició, que com estem tancant temporada en horari habitual en Eloi Puro i Alcoi, avui és l'última emissió de la temporada del Suy és la ràdio. Els parlava del WhatsApp, de les notes de veu, perquè ahir al llarg de la setmana rebem missatges, i el dilluns passat, si recorden, era l'edició amb l'alcalde, amb Antonio Francés, del Suy és la ràdio, així que durant aquesta intervenció vam rebre un missatge per WhatsApp, que també coneixen que la dinàmica quan està l'alcalde són sempre atendre cridades en directe. Aleshores, recuperem avui aquest missatge que durant la intervenció de l'alcalde ens va deixar una oient. Anem a escoltar-lo.
1: Bona vesprada. Grave esta comunicació després d'escoltar a l'alcalde i a una veïna del barri de Batoi queixant-se per la falta de rec dels arbres que han plantat. Recorde, jo també sóc una veïna de Batoi, recorde que el parc de Batoi és municipal. Recorde, ja vaig cridar i vaig reclamar, que n'hi ha més de 15 arbres secs, morts i antics, i molts més que són molt vells, tenen més de 35 anys, que estan per a podar, però exageradament per a podar. A banda, dins del parc de Batoi es va fer una plantació que ha sigut un desastre, però un desastre. Més del 80% s'ha mort dins del parc de Batoi, el que està darrere del camp del Collau. Per la qual cosa, crec que primera tindrien que podar tot el que està per a podar, després tindrien que tornar a tallar tots els arbres que estan morts i plantejar-se quan tinguin que fer la replantació on la fan i si és de veres que el goteo funciona, perquè no funciona bé. S'enxarquen a alguns llocs i a alguns llocs no arriba, per tant, tot el que planten es morirà. Simplement era això. Moltes gràcies i moltes gràcies a Ràdio Alcoi.